0: Les històries més properes te les seguirem contant en Hoy por Hoy Alcoi. A partir del dilluns 31 d'agost tornem a Antena en horari de 12:20 a 14 hores. Estrenem nova temporada de Hoy por Hoy Alcoi.
1: Radio Alcoi, Onda Media.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.